0: Basatxerreri esker jarraian, errikirola.
1: Arrati-irratian.
2: Herri Kirolak.